Beben, Banzer. Seva. Jaise vacha seva ka vistar kiye. Vaise Banzer.